0: Atención. Joyería Sancho informa. Durante el último mes, el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas. Su oro vale mucho, más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico. Aprovechelo. Joyería Sancho, donde su oro vale más.
1: En els pròxims minuts en el programa Avui per Avui al Coll anem a parlar amb un músic alcoià que la veritat sempre és un plaer tindre-lo així en els estudis de Ràdio al Coll. És una persona que, bueno, que té una gran trajectòria, un gran currículum, però és que cada volta va ampliant-lo, cada volta és millor, és increïble. El tenim, a més, així en el Coll perquè mos ha jubilat. Us parle de l'organista Paco Amaya. Bon dia, què tal, Paco, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Un plaer tornar-te a tindre així en els estudis de Ràdio al Coll, perquè ara fa poquiu has fet ahí una tournée, no? El dia
2: sí,
1: no? Anteriorment,
2: sí, sí.
1: Per terres alemanes. Ostres, que fort, tio. A veure, perquè em dies que diu poblacions xicotetes, però òrgans impressionants. Diu, vamos, increïble, no? Com ha sigut aquesta experiència en general? I després entrem un poquet en
2: sí,
1: detalls.
2: Sí, pues, han sigut dos concerts que estaven separats una setmana entre ells, el que també em permet pues, viatjar, conèixer millor
1: temps.
2: Alemanya.
1: Claro.
2: Mira, són dos poblacions que no són molt grans, en torno a 20.000 habitants, una en el centre d'Alemanya i una altra més al sud de Baviera, però en uns cicles d'orgue molt importants. En Alemanya i en tota Centro Europa n'hi ha una gran tradició de fer cicles en estiu, no, no en hivern, clar,
1: curiós.
2: Perquè és més difícil l'accés, perquè plou, neva,
1: no, sí.
2: I ara fan grans cicles en gent molt prestigiosa, però és que tenen instruments enormes,
1: sí,
2: en unes varietats tímbriques de gran proporció, de molta potència, i el primer d'ells va ser en una població que es diu Michelstadt.
1: Amoredisme, conta-nos.
2: Que quan vam estar estaven en ola de calor.
1: Ostres.
2: I va ser terrible perquè no tenen aire condicionat.
1: Pobre,
2: tenen,
1: no estan acostumats.
2: I el demanaven disculpes perquè la elevada temperatura pues, distorsiona l'afinació de l'orgue molt, i bueno, però moltes facilitats per estudiar. Mm. El primer concert em va sorprendre perquè normalment demanen música espanyola, perquè
1: sí,
2: volen tenir interès per conèixer. En Alemanya n'hi ha un gran respecte cap a la música espanyola.
1: Sí.
2: I, però aquest concert, que van rastrejar concerts meus antics i van trobar uno que havia fet en el Palau de la Música de València en obres de César Franck, d'un Francesc Balbastre, música espanyola, i Bach. I em va sorprendre que tingueren interès perquè allí ja toque aquest repertori, pues van francesos a tocar César Franck i alemans a tocar Bach. I
1: però volien que fores tu.
2: I volia que aquest programa concretament. I després la segona ciutat, que era Deggendorf, era en Baviera, pues, estava en el Danubio, este poble, i també en un orgue d'unes proporcions descomunals. De fet, eren dos orgues.
1: Explica'm-ho això.
2: Que tenen dos consoles, una està en el cor de dalt i una altra està en el presbiteri, i són d'orgues. I tu, des de qualsevol de les dues consoles, pots manipular els d'orgues. Pots fer-los sonar separats
1: o
2: conjuntament. Clar, això em permetia fer ecos, tocava on uno la resposta estava en l'altre. I molta varietat tímbrica. Clar, són orgues que tenen un sistema de gravació, tenen un ordenador que el permet. A tu t'assignen un còdic numèric i tu ahir pues, tens 9.000 possibilitats distintes de gravar. Clar, pues jo vaig utilitzar vora 70 registres en un concert, és molta, o sigui, significa 3 dies previs al concert de treball.
1: Ostres.
2: Per a poder pues, provar-ho, prendre nota en la partitura i registrar-ho en l'ordenador, no? I si segon concert va ser tot de música espanyola.
1: I ja sí que va ser música espanyola.
2: Tot, de dalt a baix.
1: Quins autors?
2: Pues recorrec des del Renaixement com Cabezón, que era l'organista més important en Europa en el seu moment. Després hi ha enclave en Cabanilles, Aguilera d'Heredia, Correa d'Araujo, i després ja vaig passant al classicisme, Martín i Soler, Hilarión Eslava, i bueno, ahí acabava l'obra emblemàtica de l'orgue espanyol en la seva història, que era el tríptico del Buen Pastor de Jesús Guridi, que és una obra d'un gran virtuosisme. I bueno, quan va acabar el concert és quan va aparèixer allí un periodista que volia fer fotografies, i després pues, va publicar una crítica molt elogiosa i bueno, pues, home, li dona més valor encara, perquè sobretot acabava dient no l'ha sorprendido la música espanyola i deberíamos conocerla mucho mejor.
1: Ostres, mira, veus que xulo, fent abanderat ahí de la música espanyola, que era un periodista que lo havies vist una vida, va vindre a fer-te la foto setmanal.
2: A més, perquè era d'un mig bàvaro regional, o sigui, no era local.
1: Sí. I... Vamos, es va posar ahí per nubo.
2: Sí, bueno, això està bé, perquè t'obri portes quan fas propostes, que vaig a respaldar també per una persona d'allí.
1: Claro, al mateix temps. I és també estamanys, no? Estamanys de Zorga.
2: Pues és que són d'una potència. Jo, Walter, es compare moltes voltes seria l'orgue de Sant Jordi, no?
1: Vale. Bona comparació.
2: Pues uno seria quatre voltes l'orgue de Sant Jordi i l'altre seria 8. Puf. Perquè són dos orgues, no? Sí, bueno, tenen és una sonoritat distinta. L'orgue espanyol no té una sonoritat. N'hi han tres famílies, vale, en els tubos de l'orgue, no? Lo que són flautes, que són sonidos delicats. Uh-huh. Lo que són principals, que són sonidos forts, que són flautes de gran potència, i després trompeteries, tot lo que són registres de llengüeta. En Espanya no n'hi ha tanta diferència entre el principal i la flauta, però en Alemanya sí. I entonces, clar, també són esglésies molt grans i també fa que tinguin una gran tradició, que ells consideren la inversió en un instrument que no és un gasto, és una inversió. I és molt necessari en les dos vessants que té l'instrument, no? Una és la d'acompanyament litúrgic, però l'altra és la de difusió del seu repertori. És una labor cultural, perquè l'orgue és que té més de 1000 anys de vida de repertori escrit per a ell. Entonces, clar, la varietat d'estils, d'escoles, és representat l'evolució de la humanitat en Occident.
1: Imagina't a través de l'orgue, no? Molt bé. I sobretot això, no? A mi el que m'agrada és el fetiche, que és música espanyola, que tu estàs ahí un poc... Clar, ahí els alemans són molt forts, els autors allí... Tiene molta, entonces lo que es...
2: Ara torna, en setembre torna a fer un altre concert, i eixe també, el que l'organitza és pues, una persona que coneix bé la música espanyola, no? I entonces entrava, ja era com demanava la carta, no? Esta peça tal, vostè no tocarà esta altra... Total, que al final li vaig donar un llistat del repertori que toque, i vaig dir, tria vostè el que vulga, i al seu gust, i entonces, bueno, un programa que representa la història, l'evolució de la música espanyola fins pràcticament els nostres dies. Mm-hmm. Vull dir que en este cas portar una obra de Gutiérrez Viejo, però en altre, per exemple, portat obra de José del Valle, que era el Collà.
1: Ostres, José del Valle.
2: Tracta també que no siga... No sé, aquesta música ben sonant que arriba fins a principis del segle XX, sinó que també tinga una repercussió i una difusió dels compositors actuals.
1: O sigui, és més complet el que vas a fer ara en setembre encara que el que este segon que vas fer.
2: Sí, abarca més temps. Ara arribem pues, hasta Adolfo Gutiérrez Viejo, que va ser el meu professor d'orgue, que era el que va inaugurar l'orgue de Sant Jordi. I que era un magnífic compositor.
1: Sí. Que anava comentat, això serà acabar a meitat de
2: final
1: setembre.
2: Final de setembre. Acabar el 27.
1: No? I més cosetes que pugues ahir un poc comentar-nos. Tornem a Alemanya, que aquesta és una població propera a Frankfurt, no? M'has comentat.
2: Sí.
1: El nom?
2: Gau Bischenheim.
1: Que xulo. Ja tindràs, no? Una certa facilitat o com? És molt difícil, no? L'alemany.
2: Bueno, ja fa uns quants anys que estudia. Estudia alemà, tinc una professora online.
1: Ostres, mira,
2: alemana, i que té gran paciència amb mi, pues, perquè em costa molt.
1: Ostres, que és complicat,
2: em costa molt, però em permet que quan vaig allí puc comunicar-me.
1: Que bé.
2: Pues, a lo millor li pega alguna patada al diccionari, però bueno, per mi, la vida diària la puc fer bé.
1: Sí, mira, que bé. Pot ser a nivell europeu, Alemanya és com... A veure, jo sempre compare, no? La NBA, un poc meua del bàsquet, sí. Alemanya, no? És el punt...
2: Era on més toque, era on més interès.

0: En Espanya fins fa 20 o 25 anys és que no hem tingut aquest tipus. Només estaven en el País Basc.
1: Ostres, curiós.
0: Alguns, no? I ara en algun auditori. Però, clar, és com si tu tens que anar a competir en Fórmula 1, però entrenes en un cotxe de rally xicotet.
1: Claro, exacte.
0: Clar, és dir, n'hi ha una relació entre l'instrument que estudies, el repertori que tu generes, i després, no sé, a mi em pareix una impostura vendre un tipus de programa que jo així no puc fer.
1: Claro, perquè no tens
0: mitjans. En canvi, el repertori que estic portant és, així, en l'entorn en el que estic, sí que puc preparar-lo bé i puc exportar-lo. Clar, després l'has d'adaptar a aquest tipus d'orgue, que és molt més gran i en varietat tímbrica.
1: Claro. Però el servís, la base, no? És un poquet com fer-ho més gran, però la base sí que la tens en comú. I, sin embargo, per exemple, França no. França en dius que és com una escola diferent, no?
0: Sí, ells tenen més... van generar un repertori propi per a aquest tipus d'orgue sinfònic.
1: Vale, vale.
0: I, entonces, quan, si tu planteges determinats repertoris... Clar, en Alemanya, per exemple, és que jo tinc molt repertori de Bach, per exemple, o compositors prebaquianos, però no volen. Per què? Perquè això m'ho dia la de Dengendor. I aquest repertori sí, n'hi ha molta gent que ja el toca i estem farts d'escoltar lo mateix. I el que volem és, clar, de pronto arribes tu en una fanfàrria aixina molt alegre, espanyola, i es desperta un interès i una alegria tremenda.
1: Que bo, que bo. Anglaterra? Anglaterra què?
0: Anglaterra era un mercat...
1: Ells van sempre a la seua, no?
0: És que Anglaterra té un problema, és que no el paguen ni els gastos.
1: Ostres!
0: Anglaterra és un mercat per un músic cruel.
1: Ostres!
0: Perquè els que viuen allí guanyen molt poc de cada cosa que fan i tenen que fer una activitat intensa.
1: Mira.
0: O sigui, és un no parar, era una verdadera agobio pels músics britànics.
1: Pobre!
0: En canvi, Alemanya és...
1: Es cuida, no?
0: Sí, cuida. N'hi ha un reconeixement... Claro. Acaba la labor de músic. És que, més dur, està la tierra de Bach.
1: Claro.
0: I això marca. O sigui, és com que tenen una obligació de cuidar els instruments i de cuidar el seu repertori.
1: Claro, claro. I a les persones que l'interpreten, que sou professionals, exacte. Ai, última, gent un poquet entrant en la recta final, que no t'ho vaig dir, lo de... L'any jubilar va ser impressionant. Paco, bueno, vaig a dir als oients, és que tu saps que jo t'ho dic, les coses perquè sé,
0: sí.
1: Estava baix.
0: L'hora aquella que vaig fer.
1: Xulíssim.
0: Pues mira, en el viatge vaig tindre la curiositat.
1: Jo no soc expert, no conec, però estava ahí baix i dic, ostres, que bonic està això.
0: En Degendorf, que quan ja tenia el programa registrat i ho tenia preparat tot, vaig dir, i com sonarà així? I entonces em vaig posar a registrar-la i la vaig tocar, i en el mòbil, perquè no tenia un altre recurs, en el mòbil la vaig gravar i la vaig enviar així als majorals de l'associació perquè la compartirem, perquè, bueno, a més han sigut entusiastes i a mi m'han reconegut i m'han agraït que escrivira aquella obra.
1: Explica'm-nos un poc, ja has parlat d'ella, però compta'm dues cosetes més.
0: Sí, jo pensava que era un acte com tindre una obra pròpia, però clar, quan el pots a escriure pot dir-te alguna cosa apanyat o pot dir-te un xurro. I entonces estàvem, bueno, si no és algo que pensem que puga quedar bé, pues tocarem una altra obra i listo, no? Entonces vam fer un dia una convocatòria, van vindre els majorals, el vicari,
1: José del Valle,
0: sí, i bueno, vam fer allí altra gent que vam invitar també, músics, i es va agradar, i vam pensar que sí que era una obra adequada per a l'acte, i es va fer, i després, bueno, pues també aquesta idea de parlar en Jesús Fuertes, que és professor en el conservatori de trombó, i dir-li, escolta, això podríem contar, perquè jo penso en una fanfàrria, trompetes, trombons, percussió, i ell va facilitar muntar un grup, preparar-lo, el va dirigir el dia de l'estrena, i jo crec que va quedar molt bé. Ara el que tenim que buscar este any, pues, el moment que es torne a fer en un concert de la gent allí dins, sentar
1: la pregunta
0: i poder-lo disfrutar.
1: Exacte.
0: Jo espero que sí, inclús que es poguera fer una gravació.
1: Exacte.
0: Si no del directe, perquè el directe, pues, n'hi ha sorolls i n'hi ha altres problemes.
1: Però d'alguna forma, quan es tornarà? Això era la pregunta, com podrem tornar a sentir aquesta obra? Perquè,
0: pues, l'estic tocant ara fan quan fan la missa de difunts de les Filaes, fan una peregrinació des de Santa Maria a Sant Jordi, i en el moment de l'entrar la toque. O sigui, que en totes les misses que facin les Filaes fins a abril la tindrà tindran oportunitat d'escoltar-la. I després, si en algun moment, en el cicle d'Advent o en un altre moment, es fa algun concert i es pot incloure, doncs, bueno, li